Hola, què tal a tothom? Benvinguts i benvingudes. Una volta més, una nova edició del programa de Corbí Line Dancers, el Line Dance Show, Corbí Line Dancers Owner. Welcome you all to another edition of Corbí Line Dancers Owner. Aquest és el nostre programa ja número 150. Welcome to Line Dancer Radio with Corbí Line Dancers. Ariadna and myself, Rafael Corbí, and our guest on today's radio show. Comencem ràpidament amb música, perquè el temps s'acaba ràpid. We start as soon as possible with music. Quickly, very quickly. So, hurry. This music coming your way. Do you remember this one? Recordeu aquesta que ve a continuació? Era We Are The Same, una coreografia que anys enrere ens hi han portat Barry i Darian Amato amb John Robinson i Joe Thompson. We Are The Same.

Aquesta era el Texas Valley. I el següent amb el nostre programa també és un record, tot i que no tan antic. The Next It's Also a Memory, but not as oldie as Texas Valley. Trainwreck by Nils Poulsen. És una coreografia anomenada Trainwreck de Nils Poulsen amb una cançó de Jill King. Es deia Can't Let Go i ens fa ballar, però a bon ritme.

Shoulders of Fill Your Dance Floor, cançons, coreografies, complen la pista. I una d'elles, malgrat hagin passat molts anys, és aquesta que ve a continuació. Now, Swing Your Chains. Do you remember this choreo by Di Suarez and Schumacher? It's with a song by Tina Arena, I'm in Chains. És una cançó fantàstica i una coreografia meravellosa.

0: From Your Chains, I'm in Chains, Tina Arena on Line Dancer Radio with Corby Line Dancers on Air radio show. This is your show from the best in line dancing, Catalonia and Costa Brava. És un programa, com podeu escoltar, que també a nivell internacional ressona a les zones de Line Dancer Radio arreu del món. D'aquesta manera portem a tot arreu el que s'està ballant aquí a casa nostra, el que volem que es balli a través de Corby Line Dancers. I ara és el torn, com cada setmana també, de l'Ariadna, la nostra professora d'avançats, que ens porta la següent recomanació. This is this week's recommendation by Ariadna.
1: Hola a tothom, una setmana més som aquí a aquest programa de Corby Line Dancers per presentar-vos les coses que ballem o que ens agradaria ballar a les nostres classes i tot això que ens fa gaudir. Aquesta setmana a la classe d'avançats ja estem a punt d'acabar el curs, ens queden un parell de classes i prou abans de World Dance Masters a final de mes i després ens prenem unes merescudes vacances, però potser, no ho tinc molt clar encara, però potser acabarem introduint un últim ball nou per aquells que vulguin doncs, intentar ballar-lo als màsters d'aquí 3 setmanes o per aquells que vulguin practicar-lo ja ara i seguir-lo fent des de casa durant el mes d'agost o mira, pels que tenen ganes d'aprendre alguna coseta d'última hora, tot i que després quan tornem a les classes haguem de repassar-la perquè no se'n recordarà ningú. El ball en qüestió es diu Need a Beat de Fred Whitehouse, el vam aprendre a l'Eurodance i ja fa un temps que circula, però no hi havia fulla. Llavors aquesta setmana ha sortit la fulla i crec que potser, si trobo el moment, ens hi posarem. I'm just talking about the dance Need a Beat by Fred Whitehouse, which we learned at Eurodance and that we might be recapping in class this week, maybe. We only have 2 weeks left before the summer holidays, but we might give it a go so that we can dance it with others at World Dance Masters at the end of the month. Yeah,

Fantàstica aquesta cançó de Lady A, What a Song Can Do. La coreografia porta el mateix nom i la va fer el 2021 i encara la ballem, la Heather Barton i l'Andrew Hayes. Years ago, 2021, Heather Barton and Andrew Hayes made this choreo, still danced, no classes. Lady A with What a Song Can Do. Many, many, many years ago, we had a choreo, very popular one, by Lizzie and Beth Clark. It was an improver, 40 counts, two waltz, line dance, to Cannibals, by Mark Knopfler. Kelly's Cannibals. Aquesta va ser durant molt de temps una coreografia molt ballada, perquè la cançó, realment, de Mark Knopfler, líder dels Dire Straits, coreografia molt ballada, perquè la cançó, realment, de Mark Knopfler, líder dels Dire Straits, s'ho valia. Kelly's Cannibal, amb

0: Una de les nostres oients i alumnes des del cor de Catalunya al Bages ens vol fer una petició. La Gemma Obradors, amb una peça de Nils Poulsen. One of our listeners wants to do a request for a radio show. She's from the heart of Catalonia, Gemma. And remember, you can do it by WhatsApping 34-630-15-02-11. Podeu fer-ho enviant un WhatsApp aquí a Line Dancer Radio a la nostra, amb el nostre número, que és el 630-15-02-11. 630-15-02-11. 630-15-02-11. 3-4 from Spain. Troubled Waters, Alex Warren. But now first, Gemma.
1: Hola, Rafael. Hola, Ariadna. Soc la Gemma, alumna de la classe d'avançats de l'Ariadna, dels dissabtes. I jo volia demanar la cançó del ball Troubled Waters. És un ball que és dels últims que hem après a la nostra classe, però que ja fa un temps que es balla, crec que és del 2024, per tant fa un parell d'anys. El coreògraf és el Nils Poulsen, que el vam tenir el mes de febrer a Calella, i res, i la cançó és de l'Àlex Warren. Moltes gràcies.

Programa a través de les emissores arreu de Catalunya i dels països de parla catalana, el Line Dance Show amb Rafael Corbí i Corbí Line Dancers, però també a nivell internacional a Line Dancer Radio. Per això el programa és en català i en anglès. Era Sweet Portland Dreams. This is Line Dancer Radio, Rafael Corbí on Corbí Line Dancers on air. Sweet Portland Dreams, song by a remix, a remaster from 2005, I guess. Still popular in all classes, an improver, choreo by Gary O'Reilly and Maggie Gallagher. Falling in Love, Post Malone. Aquesta és la choreo, ens aporten amb aquesta cançó d'en Post Malone, tan fantàstica, que es diu Falling in Love, d'en Gary i la Maggie.

De les coreografies que darrerament us hem presentat, aquesta ha esdevingut molt i molt popular i en el nostre canal de YouTube també és de les més demanades. In our YouTube channel, Corbyland Dancers, this is one of the most requested to watch choreos. We are not alone by José Miguel Bello Quevane.

0: Visit our web for requests at any time. Corbelaine.com. And you can use WhatsApp. 34 for Spain. And then 6301-50211. Repeat. 6301-50211.
1: I com que estem a l'estiu, i per acabar el dia d'avui, All Summer Long, tot l'estiu, amb Pim Van Grutel i Dani Trepat. Kid Rock és qui ens canta aquesta cançó. And because we are on summer days, Kid Rock with All Summer Long, the choreo by Pim Van Grutel and Dani Trepat. See you next week on Line Dancer Radio. Ens retrobem la setmana que ve de vell nou aquí a la nostra emissora Corbí Line Dancers on any, el Line Dance Show. See you, fins la propera.